0: quá.
1: Vers ce terrain, on va reprendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va